0: Mae Lori.
1: Ẹ̀kú àmójúbà ìtàn àròsọ tó gbé wa kúrò láàrin àwùjọ ẹ̀dá ènìyàn.
0: Tó sì gbé wa tààrà.
1: Lọ sínú ìgbé ayé àwọn ìṣẹ̀dá.